sembrar mai. En rià, es ja hi ronto mai. En trana, fie ja hi afuar mai. Per fira, storan ja hi diar mai.